fa 100 anys que va néixer el nostre poeta Blai Bonat. És per això que avui vull cantar un poema seu musicat per en Pere Fons. Estic acompanyada per en Borja Penalba. Hace 100 años que nació nuestro poeta mallorquín Blai Bonat. Por eso esta tarde con todos vosotros, en compañía de tantos amigos, vamos a cantarle un poema suyo que se llama Azules y Rosas Blancas, con música de Pere Fons.

0: El turisme de la Marina Alta té una nova cita imprescindible. Arriba la novena trobada d'empreses turístiques Pacte Mà Creama, a Teulada Moraira, organitzada per Passaport Marina Alta. Networking, noves oportunitats i connexions empresarials per impulsar el teu projecte. De 9 de maig, de 10 a 11 i mitja, a l'espai Senieta. Inscripció prèvia, places limitades. Més informació en el 96 642 60 12. Labora Generalitat Valenciana. Así, ahora.
1: Pocas bodegas presumen tanto de su origen. En Bodegas Saló, cada vino y mistela es un pedazo de nuestra tierra. Marnes, La de Lliber, Castell d'Aixa, Vall de Saló. Y cómo no, nuestro blanco homenaje al Mediterráneo.